0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 24 de juliol del 2026, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui contem, com sempre i cada divendres, amb l'actualitat de la cooperativa de Beniort. A més, contem amb Javier Sauquillo, qui és el director del Festival de Teatre Clàssic de Peñíscola, que ens conta com han anat aquestes dues setmanes de festival. I també contem en la presència de David Vicente, diputat provincial del Consistori de Bombers i alcalde de la Torre d'en Besora. I primer vos deixo, com sempre, amb l'actualitat de la cooperativa Beniort, amb la seva directora de comunicació, Suni López. Hola, molt bon dia a totes i, bueno, com cada divendres, obrim el nostre espai, com no, amb Beniort, per a repassar pues, l'actualitat de la cooperativa de Benicarló. I com cada setmana, saludem a la responsable de comunicació de Beniort, Suni López Fibla. Molt bon dia, Suni. Sembla que la roja de l'estiu, la síndria de Beniort, va donar suport a la selecció espanyola.
1: Doncs sí, si te'n recordes el divendres passat, això és el que volíem. Bon dia, Gabriela. I la nostra selecció finalment es va proclamar campiona del món davant de l'Argentina. I per això des de Beniort ens agrada pensar que la nostra roja també va posar el seu granet de sorra. Ja sabeu que durant tota la setmana el que vam fer va ser animar a celebrar la final amb la síndria de Beniort, la roja més fresca, la més dolceta, la més saborosa i cruixent de l'estiu. I sembla que ens va portar sort, així que avui no vull deixar perdre l'oportunitat de felicitar la selecció i de continuar celebrant-ho amb molt de sabor, amb la síndria Beniort.
0: I és que la síndria és una de les campanyes agrícoles més importants de l'estiu per a Beniort.
1: Així és. La campanya de síndria, com ja vos hem contat, és una de les més destacades del nostre calendari d'hortalisses de primavera-estiu. Enguany està previst que isquen de la cooperativa al voltant d'uns 5 milions i mig de quilos amb destinació a diferents punts del mercat nacional i internacional. Una part molt important es comercialitzarà per descomptat en diferents zones d'Espanya i la resta viatjarà a mercats europeus com poden ser Alemanya, Polònia i els països nòrdics. Això que demostra doncs, la capacitat de Beniort per adaptar la seva oferta i per fer arribar un producte de temporada, de proximitat i amb identitat pròpia a consumidors de diferents països.
0: Perquè, a més de les xifres, el que realment diferencia aquesta síndria pues, és el seu sabor, la seva dolçor i tot el que hi ha darrere d'aquest producte.
1: Exactament, Gabriela. La síndria de Beniort destaca pel seu sabor intens. Eixa gran dolçor i, com te deia, eixa textura cruixent, quan mossegues, que tant apreciem a més quan arriba la calor. Però a més és una síndria d'origen, cultivada per les nostres socis i socis agricultors i tallada per talladors especialitzats d'Almeria. Quan ens movem pel terme, veritat, veiem aquests fantàstics camps de síndria, pues molts d'ells són de Beniort, la majoria, i és tot un espectacle. I totes aquestes persones professionals que la conreen són persones amb molta experiència, que coneixen bé el producte i el territori. I algo molt important, quan triem una síndria de Beniort, no només estem comprant una fruita refrescant, també estem apostant pel producte de proximitat, per l'agricultura local i per tot el treball que hi ha des del camp fins que la síndria arribi a la nostra taula.
0: I bueno, com cada setmana i cada divendres que parlem de la síndria, no pot faltar una idea per a consumir-la. Ja s'han preparat pues, amanides, granissats i polos casolans. Què ens proposes avui i en què més faràs la boca aigua?
1: Doncs mira, he pensat en un plat que és també típic de l'estiu, que se fa en moltes cases i que és el gazpacho. Però anem a fer-lo de síndria, què te sembla?
0: Perfecte, perfecte.
1: Doncs mira, és una recepta molt fresqueta, senzilla i perfecta per a aquests dies de calor, que no ens donarà molta feina. El que necessitem és síndria sense llavors de Beniort, una tomata madura, també un trosset de pebrot roig, un poc de cogombre, oli d'oliva verge extra, vinagre i sal. La tomata també en funció de la quantitat del sabor, de intensitat que vols que tinga de síndria o de tomata. Triturem tots els ingredients fins a aconseguir una textura fina i ho deixem refredar bé a la nevera. Podem servir-lo en un got, com aperitiu, o en un plat amb uns daueig de síndria, cogombre o inclús formatge fresc per damunt. La síndria el que farà serà aportar-li un punt dolç i refrescant a lo que és el gazpacho, que combina molt bé amb la tomata i la resta de verdures. És una recepta, per tant, lleugera, saludable i molt fàcil de fer, de preparar. I una manera diferent d'aprofitar a la reina de l'estiu, que ja sabeu, podeu trobar també al nostre supermercat Benior, que és el vostre súper de quilòmetre zero.
0: I una setmana més en la boca aigua, si és que això no pot ser. I, bueno, si aquest estiu ens acostem al súper o passem per les instal·lacions de Benidorm, que està al polígon industrial del Collet, també podem aprofitar per a conèixer la vostra estació de servei.
1: Doncs sí, és una bona oportunitat la que ens proposes, perquè encara hi ha gent que segurament no coneix la nostra benzinera i aquest estiu pot ser un bon moment per fer-hi parada. Està ubicada, com molt bé dius, al polígon industrial Collet de Benicarló, tot just enfront del nostre supermercat, i en el mateix espai també trobareu un dels sistemes de rentat més avançats del mercat, el nostre Laser Wash sense contacte. Este sistema que ens permet, doncs, rentar el vehicle sense que es ratlli, sense raspallar, evitant així possibles ratllades o danys en elements del cotxe. El nostre rentacotxes està obert les 24 hores i es pot pagar directament amb targeta, així que és supercòmode. De manera que podeu aprofitar qualsevol moment del dia per deixar el vehicle ben netet. És una opció molt còmoda, especialment ara a l'estiu, quan fem més desplaçaments i el cotxe també necessita una posada a punt. I a més, si voleu passar de dir-te un bon ratet en els més joves de casa, en els més menuts, la funció de la cascada de la brillantor és un espectacle. No sé si has vist les imatges que anem difonent en xarxes socials, sí, però sí, sí. Bueno, és com si estigués en una disco. Només falta la música, que la pots posar des de dins del cotxe, però amb tota aquesta llumenària de colors, la cascada caient i, bueno, i sobretot el resultat del vehicle. Així que vos ho aconsello també.
0: No, si és que estàs dins un pub sense cap tipus de problema, sense menjar-te el cotxe. I bueno, així és que també fer-se sòcia de Benidorm pues, permet aprofitar aquesta estació de serveis amb unes condicions molt especials.
1: Sí, perquè és bo recordar, o podeu aconseguir la vostra targeta de Benidorm per només 3 euros, que és el cost de fer-se soci de la nostra cooperativa. És una quantitat que en aquest cas la porteu un cop a la vida i ja no té cap tipus de manteniment. I a partir d'ahí començar a estalviar. Començar a estalviar, per exemple, la nostra benzinera, perquè les persones sòcies tenen un descompte de 10 cèntims d'euro per litre en el gasoil i de 8 cèntims d'euro per litre en la benzina. Podeu sol·licitar la targeta al nostre supermercat, al magatzem de subministraments o sobretot a la mateixa benzinera. És molt fàcil, per tant, donar-se d'alta i a partir d'aquest moment ja podeu començar a disfrutar de tots els avantatges de ser socis i sòcies de Benidorm.
0: Però és que l'estalvi en carburants és només un dels beneficis de formar part de Benidorm.
1: Exactament. Ser soci o sòcia de la nostra cooperativa permet accedir a altres avantatges, com els descomptes trimestrals acumulats per les compres al supermercat, amb tarifes especials també en els nostres col·lectius de telefonia i altres promocions i condicions pensades per a les persones associades. A més, jo crec que fer-se soci o sòcia de la nostra cooperativa significa també formar part d'una empresa cooperativa de Benicarló amb eixos 80 anys d'història, molt vinculada al territori i que continua ampliant serveis per donar resposta a les necessitats dels seus clients i de les persones que formen part del projecte. Perquè per a nosaltres estar establerts i connectats al nostre territori és molt important.
0: I és que, per tant, aquest estiu tenim moltíssimes raons per a passar per Benidorm, com és emportar-nos una bona síndria, preparar un gaspatxo ben fresquet, repostar, rentar el cotxe i, sobretot, començar a disfrutar dels avantatges de ser soci o sòcia.
1: Doncs, Gabriela, ja l'únic que falta és esperar-vos a Benidorm, ja sabeu, al polígon industrial Collet de Benicarló, per a que continueu disfrutant de la nostra roja de l'estiu, que enguany també és una roja campiona, i de la roja i de tots els serveis que us proposa la nostra cooperativa.
0: Pues per la meva part, Suni, moltíssimes gràcies per compartir una setmana més amb nosaltres tota l'actualitat de Benidorm.
1: Gràcies, com sempre, a vosaltres per estar a l'altre costat i interessar-vos per tot el que passa a la cooperativa agrícola de Benicarló. I res més, ens parlem d'ací a 7 dies. Una abraçada de tota la família Benidorm. Que passeu bon cap de setmana.
0: Igualment, moltíssimes gràcies. Hola, bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més al nostre programa de l'Oi por Oi, a la secció d'entrevistes. En aquest cas, compto amb la presència de David Vicente, ell és diputat provincial al Consorci de Bombers. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I bueno, parlem perquè sempre es diu que els incendis s'apaguen a l'hivern, però quines actuacions s'estan fent durant aquests mesos per a reduir el risc quan arribarà l'estiu?
2: Bueno, pues sí, la pregunta és que dius que si els incendis s'apaguen en hivern, pues sí, podríem contestar per sí, però també s'apaguen a l'estiu, no? Perquè ho estem veient també estos dies. Però sí que és veritat que l'incendi com a tal no comença a treballar-se en hivern. En aquesta previsió que fem des de tant del Consorci de Bombers com des de Diputació, en aquestes brigades de mitigació que tenim contratades, que estan treballant tot l'any. Estan treballant tot l'any en els municipis on tenen un alt risc d'incendis i, a més, pues, també estan protegint totes aquestes franges perimetrals que estan a la vora dels cascos urbans i de les zones on estan habitades. Uh-huh. A més d'aquestes brigades de mitigació, també, des de que vam entrar en el govern provincial, Marta Barratxina, van ficar en marxa unes altres brigades, que són les BRAF, que són les brigades també, que també fan treballs forestals, però també ens ajuden aquestes brigades a poder repassar quan hi ha un incendi. Aquestes brigades són les que repassen el perímetre per poder donar-lo entonces per extingit. Entonces tenen una doble funció aquestes brigades. Per una part és la part de prevenció que fan durant tot l'any, que fan més bé en hivern i primavera, i després en l'estiu, quan hi ha algun incendi, també ens ajuden pues, a aquesta fase d'extinció, que és l'última de totes, que no estan davant del foc, però sí que repassant aquest perímetre, perquè és molt important aquesta tasca, ja que així ens ajuda que no hi hagi reproduccions i que el foc se pugui extingir tot el més ràpid possible.
0: Per part de la Diputació s'ha incrementat les inversions al Consorci de Bombers. En què s'han traduït aquests recursos per als professionals i per a la ciutadania?
2: Bueno, pues és una pregunta és molt àmplia. Nosaltres quan vam arribar al Consorci de Bombers vam veure que hi havia dos mancances molt grans. Una era la part de personal i l'altra era la part de recursos, de materials, de vehicles. Entonces vam començar treballant en la primera. La primera és la part de personal, que és la que més notàvem a faltar. Feia temps que no se traguin processos selectius de nous bombers, de noves incorporacions, i això és el que vam començar treballant. Al final tot això ha produït en que hem incorporat entre les persones que tenen la seva plaça ja definitiva i gent que hem pogut incorporar de la bolsa que va quedar restant dels processos selectius, hem incorporat més de 80 persones que estan treballant en aquests moments en el Consorci i ens estan ajudant pues, a tota aquesta tasca de feina que té el Consorci. No? Eixa per la part de personal. Vam obrir un procés selectiu de bombers, va ser molt ampli, va ser molt, molt extens, se van presentar més de 1.200 persones, 1.200 candidats i candidates, que vam tindre que fer aquesta selecció i ja dic que se va quedar, van traure 36 places, van ser, i la resta, hasta els 80, són els que hem agarrat de bolsa perquè no se podia fer d'una altra forma, però és igual, al final el que volem és que el Consorci Provincial de Bombers tenim 4 parcs professionals i que aquests 4 parcs estiguin coberts tots els torns i que tinguem, si és possible, més d'una eixida per poder atendre qualsevol emergència, no tan sol un incendi forestal, no? Com són els que ens afecten ara l'estiu, sinó també qualsevol qüestió que pugui ser un accident de tràfic, com qualsevol emergència que puguem tindre. Uh-huh. I això per la part de personal. I per la part de material, també vam veure com el Consorci, els 4 anys anteriors en el govern socialista, no se va invertir pràcticament res en material, i ahir pues, el parc mòbil que tenim en el Consorci Bombers, estem parlant de més de 200 vehicles. Uh-huh. Estos 200 vehicles pues, n'hi ha que mantindre'ls i al final pues, passen els anys, no? I n'hi ha que anar renovant aquesta flota de vehicles, i ahí estem. Ara mateix a final d'aquest mes presentarem 3 vehicles pesats i 4 de lleugers, que són una inversió més de les que estem portant a terme, i volem que al final pues, tinguem la millor gent i els millors materials. Hem invertit en ferramentes també de per als propis bombers, ferramentes d'escarcel·lació, ferramentes que els ajuden ells a tindre la millor tecnologia, perquè en un moment donat al final pues, estem parlant de situacions que fa falta una ajuda ràpida, però ràpida i eficaç. Al final la gent que els tenim que ajudar tenen que tindre les millors condicions i que estiguen en les millors mans. I dit això també, pues, sí que m'agradaria afegir també en la part de personal, també hem tingut ara aquestes setmanes últimes la sort de poder ficar en marxa, bueno, ficar en marxa a partir de setembre, però sí que ho hem anunciat ja, el tema del pago de la carrera professional. Pago de la carrera professional, això significa que és un dret que té reconegut el funcionari. Hasta ara, per motius diferents, no s'havia pogut fer front al 100% d'aquesta quantia. En el novembre de l'any passat sí que és veritat que van ficar en marxa la carrera i van pagar una part, un 30-35%, però la nostra idea i la idea de Marta Barrachina com a presidenta de la Diputació era que se cobrés quan antes eixe 100% d'eixa carrera professional, que això significa que també tindran eixos drets reconeguts i en la nòmina del mes de setembre la tindran ingressada tots els bombers a partir d'eixe mes i ja durant el temps ja se mantindrà i pel 2027 igual tindran els bombers eixa part garantida, que creiem que és un avanç en els drets de també dels funcionaris, perquè al final són ells els que veiem que se ho mereixen, són uns excel·lents treballadors i creiem que tenim que tindre reconegut també eixe dret.
3: Per part de la campanya d'incendis, com se valoren enguany aquesta campanya? Hi ha més preparació o com ha sigut?
2: Sí, la campanya d'incendis es comença a treballar antes de que arriba l'estiu, no? Ens reunim amb els tècnics, ells miren les previsions meteorològiques, quines van a ser, perquè al final moltes vegades són les que ens ajuden a saber el que tenim que fer. I en aquest cas, enguany, el que s'ha preparat són reforços de parque, conforme dia dels 4 parcs professionals i en l'interior tenim 5 parcs de voluntaris, però en el cas dels professionals el que volem és garantir la segona eixida, que tingui un mando i 3 bombers, que és una eixida que diuen ells, anomenen eixida forestal, que la puguem tindre garantida. Els dies d'alerta 3 estarà, aquests parcs estaran reforçats en aquesta gent, que creiem que així podem tindre, ho hem vist i ells ens ho aconsellen, els tècnics ens ho aconsellen, hi ha vegades que tenim serveis simultanis i això és un problema, perquè si està tenint un primer servei, doncs quan és un segon servei se demore i els temps de resposta no són els adequats. Entonces el que volem evitar precisament en aquest reforç és això, que puguem atendre una segona eixida de manera eficaç, de manera adequada. Al final ells són bombers, igual fan una cosa com fan una altra, són multidisciplinars i creiem que aquest reforç és molt profitós, perquè a més pues, també el dia que hi ha alerta 3 per risc d'incendi també ens ajuda pues, a saber que això, que aquest dia pot ser un dia molt més complicat i podem tindre més serveis.
3: I bueno, abans has mencionat les BRAF, Xert compta amb una base de les Brigades Rurals d'Actuació Forestal.
2: Correcte.
3: Quin balanç fa del seu funcionament?
2: La veritat que són gent, nosaltres estem molt contents de la gent que forma part d'aquestes brigades, d'aquestes BRAF, perquè són gent molt professional, són gent que s'han format per poder estar fent la seva tasca i no són gent que no tingui cap preparació, al contrari, són gent molt formada, i ja dic que són unes màquines, perquè durant l'any estan limpiant zones interbanoforestals, els alcaldes que als pobles, als municipis on anem, que prèviament s'ha fet un treball d'estudi i se veu quin risc és el que hi ha i ells estan treballant, tots queden molt contents de la feina que se fa, perquè molts diuen alcaldes, això fa molts anys que no se limpiava. Jo crec que és bo tindre aquestes zones límpies, perquè a més les estadístiques ens ho diuen, no? Quan hi ha hagut un incendi, tots aquestes limpies, aquests perímetres, aquestes franges que estan límpies, ahir l'incendi no té continuïtat i per tant és molt més fàcil després de treballar. Entonces, la veritat que el balanç és molt positiu, creiem que tindríem, no? Al final els recursos són els que són, però sempre ho dic que havíem de poder tindre inclús més brigades d'aquest tipus, perquè aplegaríem a més llocs, aplegaríem a fer més treballs i creiem que és l'avanç. Al final el món hi ha que gestionar-lo, en aquest cas creiem que d'esta forma és una manera molt adequada de gestionar aquest món i evitar el perill per l'estiu.
3: En què es diferencien les BRAF dels bombers?
2: Els bombers tenen l'actuació molt diferent a lo que és les BRAF. Les BRAF no té res a veure, les BRAF són peons, ells se dediquen, lo que t'he dit, a fer limpieza de monte i després a fer el perímetre d'eixe incendi, és el que rematen i se fiquen a treballar per a que aquest incendi no se reproduïsca. I un bomber no té res a veure en un treballador d'una brafa, perquè un bomber és una persona que té una formació, té una preparació, i un bomber pot acudir a qualsevol tipus d'emergència, des d'un accident a un incendi de venda, qualsevol tipus d'emergència, el bomber està preparat i té les ferramentes adequades per poder solventar-lo el millor possible. No té res a veure en un treballador d'una BRAF que només s'encarregui de la seva part.
3: Has mencionat que per la vostra part voleu que hi haguen més BRAF a la província. Està previst ampliar aquest model? O...
2: Estem mirant a veure el tema de pressupostos de cara al 2027, a veure com se pot fer, perquè ja dic que en aquest cas les BRAF són quatre brigades les que tenim en la província. Està Xert, està Vallalba, està Caudiel i està Azucaina. Són un total de 22 persones les que estan treballant actualment, i al final pues, els recursos de la Diputació no són infinits, no? Ojalà ho foren i poguem tindre moltes més. Entonces estem valorant aquesta possibilitat, i si en un futur pròxim poguem incorporar més brigades, jo crec que seria una solució per gestionar aquest monte.
3: Canviant de tema, parlem de les helisuperfícies, i és que la Diputació ha impulsat noves en els últims anys. Quin impacte tenen en el temps de resposta davant d'una emergència?
2: I és un projecte que el de les superfícies, al final els tècnics me diuen són plataformes d'emergències, me corregeixen i no són les superfícies, però bueno, coneixem com les superfícies. És un projecte que jo crec que és molt bonic, jo també com a alcalde d'un poble xicotet de l'interior, és un projecte que és molt bonic perquè ens ajuda a connectar qualsevol poble en una ciutat, en un hospital, en una gran urbe, en poquets minuts. Al final hi ha municipis que estan a més d'una hora de camí en una emergència mèdica, i aquest temps de resposta és brutal. No se podria atendre de manera adequada aquesta persona perquè tardaria molt en arribar a un hospital. Entonces, aquestes plataformes el que ens ajuden és això, a poder que una aeronau, en aquest cas, pugui aterrar ahir en aquests espais. Són espais que són oberts, estan en un catàleg de plataformes d'emergències, els pilots saben perfectament on estan ubicades, i aquest temps que se perd en poder desplaçar-se per carretera, evitem d'esta manera una aeronau pugui en poquets minuts te pugui replegar, te pugui portar a un hospital i te puguin atendre de manera adequada, conforme dic. Però no tan sols això, pot hi haver altres situacions, podem tindre un incendi en un municipi concret, i aquests espais també ens ajuden a que aquestes aeronaus puguen deixar bombers forestals i puguen gastar-se per a tot tipus d'emergències. Jo crec que és un projecte que també tenim que anar seguint avançant en ell. Estem mirant també, segons els informes tècnics, on ens diuen que se tenen que construir aquestes plataformes. Entonces estem fent-ne per tota la província. Nosaltres ja en estos tres anys que portem de govern de la Diputació de Castelló hem construït sis les superfícies, en aquest cas plataformes d'emergència noves, que creiem que és un acert, perquè la majoria no totes estan construïdes en poblets xicotets, i creiem que d'aquesta forma podem ajudar molt més a la ciutadania.
3: També te volia preguntar sobre el programa de Més Esport, i és que es destinen 12 milions d'euros a les instal·lacions esportives a la província. Quins criteris s'han seguit per a repartir aquestes ajudes?
2: Pues bueno, els criteris que s'han seguit han sigut uns criteris de població. Al final se té que buscar una forma de poder repartir de manera equitativa. Els criteris s'han gastat eixos. Creiem que és un acert este projecte, perquè fa molts anys que no teníem, no, un pla d'esports com a tal. I jo creiem que també parlo ara com a alcalde d'un poble menut, jo creiem que és important tindre les instal·lacions esportives en bon ús, inclús poder-ne crear de noves. Al final els municipis xicotets també tenim dret, no?, a tindre aquestes instal·lacions, i d'esta forma jo crec que la Diputació, en aquesta escolta activa que des del primer dia la presidenta ens va dir que farem en els alcaldes, és una de les qüestions que en les reunions que hem fet en alcaldes més ha sorgit d'aquestes instal·lacions esportives, que pues, hi ha que fer-ne, el conforme dic, hi ha que fer-ne de noves, i inclús pues, mantindre instal·lacions que tenim als municipis. I creiem que este pla és en un moment molt adequat, perquè veiem que és necessari. És necessari, i hasta ara no s'ha pogut fer per un tema econòmic. Al final la Diputació tenia eixos remanents, però per culpa del govern d'Espanya, que no deixa gastar aquests estalvis que tenia la Diputació. Jo crec que en aquests moments és necessari que puguem ajudar als municipis, perquè al final aquests diners no deixem de pensar que no són de la Diputació de Castelló, són de tots els pobles de la província, i el millor que podem fer és que estiguin gastats en qüestions que siguin necessàries pels municipis. I aquest projecte, que crec que és un projecte molt envejós, que crec que és un projecte creiem que és necessari, vamos, un projecte necessari per als municipis, i veiem que d'esta forma podem ajudar molt millor a qualsevol municipi que pugui, els plans provincials que es puguen destinar a altres qüestions, i en este pla d'esports que puguen fer el que tingui que veure en instal·lacions deportives.
3: Ara, pregunta com a alcalde, creus que aquestes inversions ajuden també a la lluita contra el despoblament?
2: Al final tot ajuda, en els municipis. Tota pedra fa paret, no?, que diuen en el municipi, però sí que és veritat que és un gran problema el despoblament, i jo creiem que des de la Diputació de Castelló, en els recursos que tenim i en els projectes que estem traient, estem intentant ajudar, no?, que no se vagi a més aquesta despoblació. Estem ajudant moltíssim als ajuntaments,

0: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts al segon tram de l'Oi por Oi del dia d'avui a Ser Maestat. Avui, dia 23 de juliol del 2026, contem amb l'associació de Plataforma per l'obertura del cinema de Vinaròs, on ens parlaran del que va passar el passat dimarts sobre el curtometratge al poble. A més, també contarem amb la participació del regidor de Benigazlum, Pasqual Sorlí, que ens parla de la seva actualitat al poble i, a més, de les seues reivindicacions. Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts un dia més a la nostra, al nostre programa de l'Oi por Oi de Ser Maestrat, a la secció d'entrevistes. Avui estic en la plataforma per l'obertura del cinema a Vinaròs. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre i si vos voleu presentar una a una.
1: Gràcies a vosaltres per acollir-nos. Jo soc Lívia Álvarez, que formo part de la plataforma pues, més o més quasi des del començament.
2: Jo sóc Aurora Ferreres, jo no fa tant, ja fa un parell d'anys crec que estic a la plataforma, però crec que és important el defensar que hi hagi un cine a Vinaròs.
3: I jo sóc Rosa Roca, que estic des de l'inici de la plataforma lluitant tants anys per això.
2: Una veterana.
0: Sí, sí, totalment. I bueno, jo volia parlar amb altres perquè recentment es va suspendre el festival de curtometratges. Què va succeir?
1: Pues el pasado martes día 21, en la sesión de inauguración del 25º aniversario del Festival de Cortometrajes Agustí Comes, la sesión inaugural se tuvo que suspender porque había una ligera brisa marina que provocó que la pantalla donde se proyectaban los cortometrajes, pues hubo un momento de incertidumbre que parecía como que se vencía encima del público. Claro, esto viene a manifestar venimos a manifestar la rabia e indignación que supone que un festival de reconocimiento internacional como es el Festival de Cortometrajes Agustí Comes se tenga que celebrar en unas condiciones que para la categoría del festival son precarias, porque ahora mismo Vinaròs adolece de un espacio como debería ser un cine para poder realizar un festival de estas características. O sea, yo creo que aquí estamos todas de acuerdo en que en ningún festival internacional que se realice en cualquier otra ciudad española, como pueda ser la Seminci o el Festival de Málaga, innumerables que hay sobre el cine, no se realice en unas infraestructuras como debía ser y que estemos expuestos a las condiciones climatológicas o acontecimientos como los que pudieron ocurrir el pasado martes. Y es un poco lo que viene a defender la plataforma desde el comienzo, desde el 2019, a reivindicar que una población como la que tiene Vinaròs y alrededores, que al final somos una conurbación de aproximadamente unos 100.000 habitantes, no disponga de unas instalaciones adecuadas donde se pueda celebrar la cultura como es el cine.
0: I, bueno, per a la gent que no vos coneiga, com va néixer aquesta plataforma?
2: Pues, de fet, va començar quan se va tancar el JJ, el 2019. Ja el Rosa i Paco i altres es van ajuntar per a demanar que l'Ajuntament s'impliqués en la reobertura del JJ. De fet, havíem buscat una empresa que gestionés el JJ i el 2021 va haver un acord per unanimitat a l'Ajuntament de recolzament de l'obertura del cine i després de presentar 3.473 signatures, és a dir, recolzament popular n'hi havia, de fet sempre n'hi ha hagut perquè sempre que han fet alguna acció la gent t'està dient que vol cine i de fet encara se veuen cartells que van posar per les botigues. Jo sempre dic, més cartells haguéssim tingut, més cartells haguéssim penjat, perquè la gent tu veies que la gent estava demanant cine, que vol que hi hagués cine. Bueno, el cas és que se van presentar aquestes signatures a l'Ajuntament, va haver un acord per unanimitat de tots els partits polítics d'efectivament de recolzar la reobertura del cinema i hi va haver un compromís de destinar 24.000 euros anuals És a dir, que hi havia un acord unànime per part de tot l'Ajuntament de destinar uns diners concrets. Ja estava l'empresa buscada i tot. Però al final, per una qüestió de si s'havia de... Ara això te'n recordaràs tu millor.
3: Sí.
2: De si s'havia de subvencionar durant més anys o menys anys, doncs se va quedar la cosa suspesa.
1: Uh-huh.
2: I així estem. Uh-huh. Al cap dels anys, el JJ ja no es pot reobrir. En aquell moment sí que se podia reobrir. En els anys, doncs les coses, clar, vull dir, se van deteriorant. Per uns motius o per uns altres. Per tant, però de totes maneres, és a dir, Vinaròs té la població suficient i a més és la capital de la comarca, és a dir, hauria de tindre totes les infraestructures necessàries de tot tipus i necessita un cine, necessita, o sigui, no un espai allò multidisciplinar com si tinguéssim, si tinguéssim una població de 5.000 habitants, no, necessita tot el que, un auditori, un teatre, un cine, tot el que faci falta i no el tenim. Per tant, a pesar de que el JJ, pues bueno, ja no se pot en principi reobrir o això apareix, seguim pensant que fa falta un cine i que per tant l'Ajuntament s'ha d'implicar, perquè fa falta el recolzament de l'Ajuntament per poder obrir un cine, s'ha d'implicar en aquest objectiu.
1: I bueno, jo vos volia preguntar també quina és la implicació per part de l'Ajuntament, perquè si en el seu dia van aprovar el fer un cine, què ha passat?
2: Pues el que ha passat és que s'ha quedat ahí. Sí que se van, en aquell moment sí que havia el compromís, però després ahí s'ha quedat el compromís i pareix que s'hagi oblidat. I tampoc no se veu, o sigui, nosaltres anem a plens, fem coses, vull dir que sí, te diuen que sí, però no veus realment una voluntat, en els anys que fa no veus una voluntat política per part de ningú dels que estan a l'Ajuntament, de cap partit real, per tirar endavant. Sí que van dir els que estan en el moment, pues van dir sí, farem, però és a dir, el que seria tindre un cine com cal per poder fer una programació per grans menuts per a tota la gent que pogués anar aquí al poble i no haver-se de desplaçar, i després que se puguen fer events com el festival de cine o cineclubs o altres coses que se poguessin fer, això no ho tenim. Ni es veu cap, bueno, no es veu que a curt termini pugui haver.
3: Jo voldria completar una mica el que diu Aurora, perquè jo estic des del principi, no? Sí, el tema era burocràtic, perquè l'empresa que estava disposta a vindre a Vinaròs i teníem molta garantia de que era una empresa a la nostra manera de veure el cine, era una empresa de Cambrils, ho dic així, i van vindre a negociar moltes vegades en l'Ajuntament i estaven, bueno, pues, ells canviaven el pati de butaques, se feien càrrec de la càmera, un munt de despeses, però claro, per això també necessitaven un temps de garantia que poguessin recuperar el capital i fer una mica de negoci. Evidentment això era una empresa privada. I la burocràcia del moment, van dir que allò demanaven 10 anys i aquests 10 anys no entraven dins de l'esquema que se necessitava, només podia ser 5 anys. Total, que l'empresa va dir això no ens interessa, l'Ajuntament va passar de tot, no va veure mai aquesta necessitat. Jo crec que no van ser mai conscients de la importància del cinema, no. I al final, pues, esta empresa se'n va anar, va vindre un altre partit polític que va dir, en principi va dir que no seria complicat, que ells pensaven que seria fàcil de resoldre, però a hores d'ara estem igual, han passat tots aquests anys i estem igual que al principi, burocràcia i pals a les rodes, estem des del principi igual i portem del 19, que ho han dit elles, del 19 lluitant per això. Reunions, han vingut aquí a la ràdio, han anat a fer mil coses, mos han mogut molt. Continuen reunint-nos i no sabem més què fer, eh? I ara, pues, degut al, a lo que ha passat, és que és vergonyós, no? Pues ese es el motiu que estem aquí.
1: Es que qué proyección puede tener un festival internacional que celebra su 25º aniversario en las condiciones en las que se tiene que celebrar, en las que se tiene que cancelar en la sesión inaugural. Es que la verdad es que manifestamos rabia y tristeza por todo esto que está pasando, y es lo que manifestamos. Es una cuestión transversal. Ha pasado por todos los equipos políticos, por todos los colores de todos los ayuntamientos. Y la voluntad política se manifiesta en dotación presupuestaria. La dotación presupuestaria ahora mismo que hay en el municipio de Vinaroz en cuanto a temas culturales es irrisorio. Entonces, si no hay una manifestación en aportación económica, pues todo se queda en palabras. Y me refiero a absolutamente a todos los colores políticos, porque aquí han pasado todos por aquí. Y seguimos en la misma situación. Entonces, aquí estamos también para apoyar a todos los colaboradores y voluntarios que forman parte del Festival Internacional, por toda la labor que realizan de manera altruista. Y que no se reconozca con medios económicos este trabajo que realizan, y no se dé la importancia que tiene el festival en su categoría internacional, pues es muy triste para la cultura de Vinaroz, para todos los cinéfilos y ciudadanos en general. Es lo que creemos, porque al final la cultura es algo transversal que nos llega a todos y que cambia también y mejora la vida.
4: ¿Cuántas personas sou a la plataforma?
1: Pues somos de apoyo, somos muchísimas personas. Uh-huh. Bueno, viene manifestado por las firmas que ya recogimos en su momento, y activamente, pues somos unos cuantos que nos vamos pues turnando para hacer todas estas acciones de pues recogida de firmas, ir a los ayuntamientos, reparto de octavillas. Al final es mucho el trabajo que se realiza. Nos reunimos pues al menos trimestralmente con el ayuntamiento para ver cómo está la situación y si hay algún tipo de avance, y pedimos que sea una realidad el que se manifieste en temas económicos la importancia de la cultura.
4: Uh-huh. Yo pues volia preguntar també entenc que sí, òbviament, de quina manera beneficiaria la reobertura d'un cine a la convivència i sobretot a la vida social del poble.
3: Això, jo volia parlar d'aquest tema, que dic que no ens en cansarem de repetir-ho. Ho hem dit milions de vegades, però ho tornarem a dir. El cinema és molt més que un entreteniment. És un espai de trobada, de reflexió i emocions compartides. És cultura, és educació i és memòria. Per això defensar el cinema és un dret de tota la ciutadania a gaudir de cultura en condicions dignes. Sí. Jo volia fer també, bueno, tots estem d'acord, sí, no? Però volia tornar a dir, donar suport als membres del Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comas, perquè ells hi dediquen temps, il·lusió, esforç, perquè Vinaroz tingui un esdeveniment cultural de tanta qualitat i categoria. És així, no? Coneixem els membres de la plataforma i sabem que són altruistes i estan tot l'any treballant per això, i bueno, l'agobio, el sofoco que van passar el dimarts va ser horrorós per ells, horrorós per ells, i este recolzament, vale? O sigui, que el que va passar el dimarts que no caigui en l'oblit, perquè la memòria és curta, saps? Que no caigui en l'oblit, que serveix que per obrir els ulls i entendre que Vinaroz necessita un espai estable i adequat per al cinema. Estable i adequat. La cultura no pot dependre de la sort ni de la provisionalitat. Ells estan provisionals. Ells estan a veure plourà. L'any passat va ploure. Fa vent, fa no sé què. Però quina vergonya és esta? Entonces pensem que no podem acceptar que una ciutat de la dimensió i vitalitat de Vinaroz s'hagi de desplaçar a altres poblacions cada vegada que vol gaudir d'una bona pel·lícula. La cultura no hauria de ser un privilegi reservat a les grans ciutats. Ha de ser un dret accessible a tothom. Quan una ciutat inverteix en cultura, no està fent una despesa, està construint futur. Això hem de tindre-ho tots molt clar. I crec que la gent que vam assistir, que som 500 entrades, perquè també hi ha un tope, que si siguessin 700 també ompliríem. El primer dia diu que es van acabar. Les 500 localitats que tenien disponibles no van poder ni obrir la taquilla perquè no quedaven. O sigui que no ens podem queixar de que Vinaròs no interessa el cine, com us van dir els polítics en moltes ocasions, que érem quatre cinèfils bojos pel cine. Això és molt insultant, que ens diguin aquestes paraules. I això se va dir a l'Ajuntament de Vinaròs. Pues bueno, que entren, que veguen, que miren la gent com respon quan se tracta del cine.
4: I jo vos volia preguntar també què pedran les noves generacions si Vinaròs continua sense cine, sense cultura.
3: Claro. És que tot, la cultura és progrés, la cultura és futur. Tota la gent.
2: És educació.
3: És educació.
2: Aprens. I el que diu ella, te relaciones. Te relaciones no només quan vas al cine, te relaciones quan te trobes, quan surtes després. A més, sempre hem defensat tindre un cine al poble, perquè tindre un cine al poble ajuda a socialitzar. Pot anar la gent gran, que potser d'una altra, que no es pot desplaçar. Pot anar la gent molt jove, que tampoc encara no conduïs, i ha de dependre dels adults perquè els porten aquí i allà. I la gent jove ja surt sola, vull dir, no té que esperar que els pares els porten en posta per anar al cine. Després quedes abans potser per prendre alguna cosa, quedes després per sopar, vull dir que és una manera de també donar-li vida al poble.
1: Sí, dinamitza econòmicament.
2: Sí, econòmicament i socialment i comercialment, de totes les maneres. I a part és això, és entreteniment, és educació, és memòria, que ha dit, o no, o al contrari, te projecta acabar el futur, perquè de pel·lícules n'hi ha de totes les maneres. Total. I per tots els gustos i per tots els públics. És a dir, que és riquesa. I això de que la cultura no serveix per res no és veritat. Serveix, la cultura serveix, és molt necessària. De que, si no, si, com a mínim alimenta l'esperit a part de tres coses. I també mou diners. Sí. que no és que no mogui diners la cultura, només hi ha que saber veure.
3: I l'experiència també és que la gent d'una edat, per exemple com la meua, que no hem tingut accés a una universitat perquè en aquell temps la gent senzilla, treballadora, com era la meva família, no ens podien enviar a Barcelona ni a València a les universitats. El cine ha sigut la meva universitat, perquè jo, des del primer cineclub que hi va haver a Vinaròs, en una època difícil, encara estàvem època franquista, nosaltres vam fer el primer cineclub aquí a Vinaròs i vam triar pel·lícules que valien la pena, directors meravellosos, i fem un cineclub en comentaris. Jo vaig aprendre molt d'aquesta experiència i a partir d'aquest moment pues jo vaig continuar veient cine i sabent que vaig aprendre molt, i no vaig anar a la universitat, però vaig aprendre molt pel cinema.
1: Yo, bueno, sino lo que comentabas, que además la cultura cinematográfica también se aprende, la única manera de aprenderla es viendo cine. Sí. Y si queremos seguir que el Festival Internacional tenga la categoría que tiene, lo que necesitamos es una ciudadanía formada, también con un espíritu crítico, y eso solamente se consigue viendo cine. Es muy importante que las nuevas generaciones vean cine. Y la manera de hacerlo es en un local como debe ser.
4: Totalmente. Yo, como última pregunta, ¿quin missatge li donaríeu al Ajuntament de Vinaròs?
2: Bueno, pues que ja s'ha vist amb el Festival Internacional de Curtmetratges que la gent sí que respon, amb totes les accions que han fet s'ha vist que responen, que ara vam repartir cartells per les botigues i sempre dic que més cartells haguéssim tingut i més cartells haguéssim repartit. Encara se'n veuen de penjats per les botigues de Vinaròs vol cine, perquè la gent vol cine. És a dir, que la gent sí que si hi ha un cine respon, si hi ha una programació adequada respon. Els curtmetratges no són pel·lícules comercials i fàcils, i en la plaça de Bous està plena, ja ho ha comentat ella. Se van vendre, el primer dia ja se van vendre totes les entrades, el segon dia ja molta gent anava preguntant si sobraven entrades perquè s'havien quedat sense entrades. També, bueno, quan comentava les meves companyes, és a dir, tenim un festival consolidat que val molt la pena, en una gent que està treballant en voluntariat i treballant molt i posant molt d'esforç perquè això tira endavant, i ha de tindre les condicions adequades per a que se pugui portar a terme. No l'hem de deixar perdre, l'hem de cuidar.
4: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies per vindre, per reivindicar que Vinaròs necessita un cine, que necessita cultura, i moltíssimes gràcies per vindre.
3: Gràcies. Moltíssimes gràcies per l'oportunitat també que mos heu donat.
4: Sí, sí. Per supost. Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més de l'Oi por Oi, a la secció d'entrevistes. Avui estic en Juan Pascual Sorlí, regidor de Benigazlum, a Benicarló. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
5: Moltes gràcies a la cadena SER, al SER Maestrat, per invitar-me a estar aquí amb vosaltres.
4: I bueno, jo volia parlar, pues, heu sigut crítics amb algunes de les últimes decisions tomades pel govern municipal. Quina considera que és avui la principal preocupació per a Benicarló?
5: Bueno, en Benicarló jo crec que hi ha moltes preocupacions. Jo crec que la primera preocupació que n'hi ha en Benicarló en aquests moments és perquè l'Ajuntament se troba molt paralitzat, està aletargat, fonamentalment des del moment en què fa un any aproximadament van ser cessats els dos concejals de Benicarlón, tot per Benicarlón. Hasta en aquell moment, durant un any i pico, jo penso que li van donar una certa activitat a l'Ajuntament, se va construir la piscina, se va fer el camp de futbol, se va fer la compra del convent de Sant Francesc, se va fer la compra de la de Rosmarín, del terreny de Rosmarín, se van ficar en marxa en eixe any i pico un total de 29 projectes que teníem jo concretament en este cas des d'urbanisme, 29 projectes que de faenes a fer en Benicarló. És a dir, que la primera part d'eixa legislatura va ser una part on se van realitzar moltes coses i s'estan ficant en marxa moltes coses. L'administració no pot fer les coses d'avui per demà, tens que anar preparant-les, ficant-les en marxa, però de tenir moltes en marxa. Avui per avui la major part d'aixes coses estan paralitzades i l'Ajuntament està aletargat. Pues bé, quins són els principals problemes per a Benicarló? Hi ha problemes de caràcter social, hi ha problemes de caràcter civil, per dir d'alguna manera, hi ha problemes urbanístics greus. Jo, tal vegada, per nomenar els que eren més del meu departament, que són els urbanístics, ara fa apenes uns dies l'Ajuntament es va presentar el que diu la primera fase de la reforma del bulevard, que després va venir aquí el senyor Hilde del Partit Socialista i va dir que la primera fase ja s'havia fet abans. Jo, la veritat és que quan vaig entrar al Departament d'Urbanisme, allí no hi havia cap fase preparada de res. És a dir, s'havia fet el bulevard. Jo crec que el bulevard l'he criticat moltes vegades, el que s'havia fet va haver un problema greu d'aixa confecció, i és que perquè un bulevard siga efectiu o una via de circulació, les rotondes hi ha que fer-les al mig de la principal via, de tal manera que això no impedeix que la circulació. Què va passar quan se va fer el bulevard? Quan se va fer el bulevard, el problema va ser que es van fer moltes d'aquestes rotondes se van fer escorades cap a un costat o cap a l'altre. Això ha produït problemes en la circulació. D'alguna manera, jo quan vaig entrar vaig intentar solventar això, pues, retallant moltes aceres, retallant alguns trossos, i va ser una de les primeres actuacions que vaig fer quan vaig entrar. Però el bulevard presentava molts de problemes. Jo no sé si allò va ser la primera fase, la segona o la tercera. Però ara el PP ens presenta una fase del bulevard i diu que el vol és començar per la rotonda que havia davant dels antics bombers, l'entrada que n'hi ha actualment quan venim de Vinaròs o on anem cap a Vinaròs. Però bé, aquesta entrada, que en aquests moments no presenta cap tipus de problema, perquè és la circulació és fluida durant tot el dia, ara resulta que volem fer una rotonda que serà algo més gran que la que ha feta. Eixa és una reforma d'eixa rotonda, el que es vol fer, i resulta que volem fer passar tot el trànsit de la Nacional 340 per eixa rotonda. Què passarà? Que un lloc on no hi ha problemes se produiran col·lapsos contínuament, com està passant en altres rotondes que n'hi ha a la Nacional 340 en Benicarló, i aquests col·lapsos farà que el benicarlando que tinga que entrar o sortir a la seva població per aquest lloc se trobarà en què tindrà que esperar, no sé si un minut, tres o set, però tindrà que esperar quan ara no té que esperar. Això és un error fonamental. Jo crec que el tema és un problema de prioritats. Quines són les prioritats per a Benicarló? Jo, des de Benicarló, tot per Benicarló, el nostre plantejament havia sigut és començar la reforma del bulevard, o la millora del bulevard, dir-li com vulguis, perquè millor si dic reforma, pues, algú se m'enfade, la millora del bulevard és començar-la per l'altre costat. És a dir, fer un passeig al costat de lo que és la Nacional 340, que hi ha espai suficient i només quedarien afectats un parell de veïns. O sigui, no hi havia molt de problema poder fer-ho, un passeig, una zona peatonal i en carril bici, etc., en faroles, arbres, és a dir, tot això, fer-la des de lo que és l'antic, lo que és el centre comercial actual de Family, fins al quartel de la Guàrdia Civil. I davant del quartel de la Guàrdia Civil sí que fer una rotonda de superfície per poder entrar a Benicarló, poder entrar a Sant Gregori i poder circular a totes les entrades que hi ha allí. I en això evitaríem els problemes que n'hi ha actualment en Benicarló, cada vegada que plou, que s'ompli el fosso del baix pont aquell que n'hi ha davant de la Guàrdia Civil i ja no es pot entrar ni sortir de Benicarló. Aquesta rotonda sí que és necessària. Per què? Perquè això, per la circulació, és important que estiguera en marxa i, a més, vos facilitaria l'entrada i la sortida de Benicarló. Passeo peatonal carril bici des del centre comercial arribant aquí. Però és que hi ha una altra cosa. Pues respecte al bulevard, ja que estem parlant d'aquest tema. Aquí, ara, se fa un parche de fer un trosset de bulevard. I ho farà un arquitecte o un enginyer de camins. Després que és que farem un altre parche, un altre trosset i el farà un altre. Aquí el que es té que fer és una idea, què és el que volem a tots en el bulevard, des del Family hasta la zona dels antics bombers. Nosaltres què volem d'aquest bulevard? Com volem que siga? Bueno, jo tenia previst també fer una espècie de concurs d'idees i fer tot un projecte de bulevard per uns mateixos tècnics i exposar-ho al públic perquè la gent poguera dir pues, mos agrada, no mos agrada, farem més. Evidentment, quan fas una cosa hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no li agrada, alguns de dos no ho podem fer, però almenys sí que ser algo més consensuat i a partir d'ahí, sobre la idea que sortiga, fer el projecte de tot el bulevard i després executar-lo en funció de les possibilitats econòmiques de l'Ajuntament. Ara que executem hasta la Guàrdia Civil, hasta el quartel de la Guàrdia Civil des del Family, després que executem des de un altre tros més hasta on era l'antic per Espanya, és a dir, això és com té que plantejar-se el bulevard, per tindre un bulevard ben fet en un sol projecte, en una sola idea consensuada en tots els partits polítics, perquè això és de pa tots, no és pa dos o pa un partit polític, consensuant tots. I a partir d'ahí crec que podríem fer algo molt bonic que fora l'enveja de tota la comarca o potser de tota la província.
4: S'han denunciat problemes d'accessibilitat en diferents punts del municipi. S'han rebut alguna resposta per part del govern?
5: Bueno, problemes d'accessibilitat a Benicarló n'hi ha en molts de llocs. Jo l'altre dia vaig sentir aquí parlar a la senyora Núria de Compromís, que deia que hi havia algun problema d'accessibilitat inclús a la piscina, recentment inaugurada. El problema d'accessibilitat hi ha que solventar-los. Jo, justament, el moment de ser cessat havia quedat en el president de Cocempe, d'aquí de la zona, i havíem buscat un tècnic, que era un tècnic especialista en temes d'accessibilitat, per a que mos fes un informe, un contracte fet per l'Ajuntament, inclús havíem parlat del contracte i del preu, etc., per a que revisara tots els temes d'accessibilitat, tant dels edificis públics com dels vials i els carrers i de tot lo de Benicarló. Un informe que, a més, ho plantejava molt bé. Jo vaig veure l'informe que havia fet este mateix tècnic per a una altra població gran d'aquella província i em va agradar moltíssim, perquè te plantejava el problema i al costat te posava com s'havia de solucionar i inclús te posava el cost que podia tindre el solucionar-ho. I entonces, evidentment, l'Ajuntament en este informe el que fa és agafar, pues, bueno, què tenim aquí disponibles? 30.000 euros? Anem a fer això. Què tenim? 40.000 euros? Anem a fer això altre. Què tenim? 5.000 euros? Anem a fer això altre. És a dir, i solventar en això, perquè era un estudi de tota la població, i en això solventar tots els problemes d'accessibilitat, perquè n'hi ha moltíssims a Benicarló. I hi ha que solventar-los, perquè les persones que tenen aquests problemes d'accessibilitat tenen el dret i nosaltres tenim l'obligació de solventar-los això. I jo anava per este camí ara fa un any més o menys que em van cessar i això no sé com ha quedat. No, i a més m'he trobat a Ramon diverses vegades per all, però no han parlat tampoc si ha continuat el tema.
4: Com és la relació actual entre Benigazlum i l'equip de govern?
5: Bueno, la relació actual de Benigazlum i l'equip de govern, vaig al punt de vista polític, és a dir, si nosaltres anem als llocs, parlem, diem el que entenem que hem de dir, i la relació, jo crec que és una relació tenint en compte el que vaya bé, tenint en compte el que vaya bé, però jo no sóc recorós. És a dir, que jo vaig al poc temps que jo en tenia, i segueixo entenent que ens van traicionar tant els nostres dos concejals que es van quedar en ells com el mateix PP, entenc que ens van traicionar i això és així. Jo em vaig oferir per col·laborar en tot el que volien, i de fet poc després alguna vegada me van picar per algun tema que havia portat jo, etc., i jo vaig estar gustós de poder, pues, dir el que havia parlat o el que tenia comentat o fet. Després, posteriorment, han hagut, pues, el que entenc, que en molts de plenos a mi no se m'ha tractat correctament, inclús se m'ha insultat, i jo m'he queixat davant de l'alcalde, i inclús l'alcalde no ha sigut igualitari en la seva forma d'actuar en tots els concejals. A mi se m'ha tallat moltes vegades en els plenos on estava parlant, i jo, evidentment, en aquests moments la relació personal, no la de treball, sinó la relació personal, pues, és bastant millorable.
4: Si els diners previstos per al bulevard que hem parlat abans es destinaren a una altra actuació, en què les invertiríeu des de Benigazlum?
5: Mirem, jo tenia perquè tenia, he dit abans que tenia un munt de projectes aquí, i el pressupost de l'any 2025 que va ser un pressupost el més elevat de la història de Benicarló, 59 milions. Bàsicament, el que és el pressupost d'inversions, el vam confeccionar des de Benigarlo. És a dir, vam dir aquesta partida i pràcticament era per urbanisme. Quines actuacions hi ha en Benicarló que es tenen que fer? Pues, i a més, són projectes que estan en marxa, que havien anteprojectes de molts casos. Per exemple, el tema dels ponts per cruzar, el pont per cruzar la Rambla Cervera. Uh-huh. Eixe pont s'ha de fer. Han de discutir si es fa més cap amunt o més cap avall, però eixe pont s'hauria de fer. Començant per un costat de Benicarló. Després tenim, per exemple, la sala multifuncional. La sala multifuncional de Benicarló, donat la gran quantitat d'associacions, de falles, etc., que tenim,

la salut multifuncional és algo també és necessari. També, per exemple, jo és que per no dir el que d'això tenim, ja, per exemple, tenia uns diners preparats perquè les entrades al poble són fonamentals, sempre ho han dit. Pues jo volia reurbanitzar el carrer Vinaròs, el carrer Vinaròs i el carrer Alcalà també, però volies començar, se va prendre la decisió per part meva del carrer Vinaròs i vaig consignar els diners per a fer els projectes per poder urbanitzar el carrer Vinaròs, perquè tant és important. El camp de futbol ja el van fer. Per exemple, una altra obra que té una importància per a Benicarló, per descongestionar el trànsit, és l'apertura de l'Avinguda de la Llibertat. És a dir, l'Avinguda de la Llibertat està tallada en un moment determinat, no dona fins a la calle Alcalà, perquè hi va un pai. Jo havia parlat d'alguns dels propietaris del pai per a que mos feren la cessió dels terrenys a canvi de futura volumetria, quan se les allò al pai, i els que vaig parlar tots me van dir que sí. Mos feien la cessió. Entonces nosaltres tenim que fer aquestes obres i vaig posar en el pressupost d'eixe de l'any 2025, no recordo si en 2 o 300.000 euros, per a fer eixa apertura del carrer. Claro, això s'ha quedat ara en aquests moments, que ho sàpiga, en no res. També un altre tema important era el passeo de la Mar Xica i el pont de la Rambla Cervera, que ho he dit abans, que això era un dels projectes que teníem. Un altre dels projectes que eren importants per a Benicarló, per la seva necessitat, era l'ampliació del geriàtric. Van posar una partida, perquè recordar que de 2 milions i pico en aquest pressupost, és a dir, que tenim els diners per fer-ho, que era l'ampliació del centre geriàtric. En el lloc que està, en el mateix terreny, allí van fer un anteprojecte i mos cabia perfectament una ampliació, crec recordar que eren de 50 habitacions més. No em recordo molt bé de memòria, però bueno, l'ampliació del centre geriàtric era molt important. Sí. Estava ahí. El que vam contratar era l'arquitecte per a fer el projecte, que jo vaig deixar per a licitar un conveni marco per contratar tècnics, però el vaig deixar 6 mesos antes o 7 mesos antes del meu tesi, jo vaig aviar al departament de contractació. No l'he sabut mai més res que ha passat en això. Claro, ara resulta que no es poden fer projectes per part d'arquitectes de fora perquè tenim aquest conveni marco que no s'ha licitat. També tenim, per exemple, per dir més coses, per exemple, algo que jo vaig estar detrás l'any i mig és l'aprovació del pla general. El pla general de Benicarló és importantíssim. Sòl industrial, 700.000 metres quadrats, a part de tota la reordenació urbana que això suposaria, vaig seguir tots els passos, vam solventar problemes que havien en l'institut este d'inundabilitat, no recordo el nom, perquè havien ficat pegues. Bueno, vam estar mig ambient en la conselleria, que vam ficar moltes traves pel plan general, perquè vam acotar els temes i ens faltava molt poquet. Jo en aquest any que no hi ha estat al Departament d'Urbanisme, no he sentit parlar del plan general per res. Un altre plan important que havíem venit a Carlo, que el teníem acabat, quan jo vaig, el que me'l vaig reiniciar, quan vaig entrar i estava acabat per portar-ho al pleno i aprovar-lo, era el plan especial del casc històric de Benicarló. El casc històric està tota l'obra que volia fer la gent paralitzada, com aquell que diu, perquè no s'ha aprovat aquest plan. Hombre, pues si està acabat, van haure dos tècnics que l'havien contratat a l'anterior legislatura de Castelló, que eren especialistes en això, van fer el plan, ho vam revisar tots els grups polítics, estàvem tots d'acord amb el que s'havia de fer, el vam deixar redactat definitivament perquè es portara a pleno, i el dia que em van cessar estava pràcticament acabat. Nunca más se supo. Fa un any. Més coses que també podríem parlar-ne, bueno, no dic, ja no parlo ja dels temes de païs i de més, perquè aquí necessitaríem estar 2 o 3 dies parlant, potser no m'he donat tant de temps. Però és que en Benicarló tots els païs que estan en desenvolupament, quan vaig entrar a l'urbanisme els vaig iniciar, s'han quedat tots paralitzats

0: se va prendre la decisió de fer-ho per fases. La primera fase era l'elèctrica. La fase elèctrica estava fet els projectes, no de quan jo estava, els projectes estaven fets d'antes. I els projectes hi havia que ficar el, tot el tema econòmic, ajustar-lo pels 3 anys o 4 que havien passat des que s'havien fet. Vaig ficar un tècnic d'urbanisme a que fer aquesta feina i la va acabar de fer just al mes d'agost, abans de cessar-me, que em van cessar al setembre. La electrificació de la partida solar és, en un any que portem, jo no m'he enterat que s'hagi a fer res. És que està tot, està l'Ajuntament en aquests moments, he dit al principi, està aletargat, està paralitzat, no hi ha gestió, i aquesta falta de gestió pues, se suplix moltes vegades pues, sortint el millor fent-se fotos el fin de setmana o sortint en la samarreta de la selecció espanyola el dia que juga la selecció espanyola. Per això em pareix molt bé lo de la samarreta, em pareix molt bé anar als llocs el fin de setmana, però la gestió de l'Ajuntament de dilluns a divendres, eixa hi ha que fer-la, i eixa no s'està fent. I Benicarló, bueno, diu, a més, és que Benicarló està brut. Això jo me penso que és una frase que me la diuen cada dia, sí, pel poble. És cert, és que Benicarló està brut i descuidat. Benicarló està brut i descuidat i no estem fent res. És que passa que la gent diuen, quan parlen de l'equip de govern, diuen, és que passa que la gent és molt gorrina i deixa les coses, les tira a qualsevol puesto, deixa els mobles a qualsevol lloc. Dic, miri, dic, Benicarló té una peculiaritat, és que som gent vivint allí de molts llocs diferents, perquè hi ha molta immigració en Benicarló, un 33% de les persones que viuen en Benicarló són immigrants i venen de cultures diferents. No és que la gent sigui millor o pitjor, són cultures diferents. Vostè des de l'Ajuntament té l'obligació de reeducar a aquesta gent cap a la nostra cultura i d'ensenyar-li que les bosses de basura se tiren dins de la, del container de la basura i que els mobles no deixen tirats al mig del carrer. I això té que vostè fer campanyes d'eixa educació. Té que fer aquí ho va dir algú, penso que va ser el senyor de Vox també una mica això, d'alguna manera
1: ser, sí.
0: Penso que vaig veure l'entrevista que li van fer, és a dir, no s'han fet campanyes d'educació de la gent de les diferents cultures que tenim en Benicarló. Això mos porta a una riquesa també en molts de moments. Sin embargo, per part de l'Ajuntament, que pues tira els mobles fora, són uns gorriros tots. Home, no, això no. Vostè què ha fet per educar-los? Ah, no ha fet res. Jo també, això és el mateix que el tema de la seguretat. El tema de la seguretat també és un altre tema que en Benicarló tenim un nivell de delinqüència molt elevat. Vaig a un pleno, se va plantejar este tema de la seguretat, nosaltres vam votar a favor, van votar a favor els dos de Benigazlum, no els altres dos que van votar en contra, però bueno, a favor de la moció. Però jo vaig plantejar algo que anava més enllà de lo que va plantejar en aquest cas Vox. Però mire, lo important per la delinqüència és que el delinqüent se senti pressionat. Si el delinqüent se sent pressionat, se'n va a un altre lloc. I la pressió policial és important. Nosaltres fiquem controls policials per Benicarló, fiquem policies passejant per tot Benicarló, no dic pel centre sinó per tot, parlem amb la Guàrdia Civil, coordinem tot això, que realment que se veia que hi ha policia en Benicarló, que se veia que hi ha Guàrdia Civil en Benicarló, i fent el que, ve a dir-se la pressió policial, que això s'ha fet en alguns llocs d'Espanya i ha donat bons resultats. Jo no dic que se detindran més delinqüents per la pressió policial, però sí, quanto menos, el delinqüent se sentirà incòmodo i se n'anirà a un altre lloc. Això és el que hem de fer. Sin embargo, en Benicarló això no s'ha fet, això ho vaig plantejar en un pleno, jo, quan se va plantejar aquesta moció. I ho vaig explicar, i vaig dir inclús, això ho va fer el senyor Jesús Gil a Marbella, quan Marbella era un lloc que hi havia molts de delinqüents, i jo, Jesús Gil, que no me vull, perquè tenia moltes coses que no estava d'acord amb el senyor Jesús Gil, jo personalment, però en això de la pressió policial ho va fer molt bé.

0: i de fet va llimpiar Marbella de delinqüents. Bé, doncs intentem fer-ho en Benicarló també. La seguretat és importantíssima per als nostres ciutadans. Jo crec que en eixa sí que s'han instal·lat algunes càmeres, és cert que hi ha hagut algunes subvencions i s'han instal·lat càmeres, se n'haurien d'instal·lar més, són necessàries les càmeres avui en dia per a moltes coses, per a la seguretat, però s'han de fer també altres qüestions, però lo important és que fer i tindre una pressió policial perquè el delinqüent se senti incòmodo a Benicarló.
1: Jo, com a última pregunta, des de Benigazlum, creieu que Benicarló està aprofitant totes les oportunitats de finançament d'altres administracions?
0: Pues bueno, jo crec que en Benicarló no està aprofitant cap oportunitat de finançació i de subvencions d'altres administracions. Jo, d'alguna forma, una de les coses que ens van portar o ens van motivar en un principi a pactar en el PP i no pactar en el PSOE, per dir alguna cosa que podíem haver pactat a dreta o a esquerra, és que la Generalitat estava en mans del PP. O sigui, la Generalitat va guanyar aquelles eleccions, i pues, bueno, però millor si pactem en el PP tindrem més possibilitats de portar subvencions a Benicarló, de portar inversions a Benicarló per part de la Generalitat. És que la Generalitat en Benicarló mos ha tingut totalment abandonats. En Benicarló no hi ha hagut inversions reals de la Generalitat. I ja no dic només pel tema del Ramon Cid, que també, sinó per altres temes. La Generalitat, jo recordo un dels primers viatges que vam anar l'alcalde i jo a València, va ser per el tema del pont sobre el Barranquet. El primer viatge van dir que sí, que el farien, però el segon viatge molt van dir que no el farien, perquè diuen, no, és que això és una carretera que és local, això no és un tema de la Generalitat. I jo li vaig dir, escoltem, vostès han refet tota la carretera de Benicarló a Península, en la part de Península que han posat vostès els diners, i això també era una carretera local. Jo no dic que me tingui que donar la subvenció d'una manera o d'una altra, me la dona de la mateixa manera que la donada a Península per arreglar la part de Benicarló. I ells va acabar la conversa. És a dir, la Generalitat aquí a Benicarló mos ha tingut abandonats, i jo no sé, ahir hi ha hagut una part que, evidentment, perquè dins de lo que són, dius, bueno, va anar el PP i el PP pues, té molts ajuntaments a la Comunitat Valenciana on mana també el PP, i el que l'ajuntament que és més reivindicatiu pues, és l'ajuntament el que s'endú més diners. Claro, aquí a Benicarló pues, la desgràcia és que l'ajuntament, els nostres polítics del PP pues, no són gens reivindicatius, i com són gens reivindicatius pues, inversions no n'han vingut. Jo crec que jo per exemple recordo les reunions que hem tingut per el tema del Ramon Cid. Bé, és que allí, en aquestes reunions, venia també l'alcalde, venien també altres, venia la directora del Ramon Cid, venia també el president de l'AMPA, i jo me discutia en el director general, a tal punt que m'allà un dia que quasi m'havia del despatx d'ell, del tema del Ramon Cid, perquè vaig discutir el que teníem que discutir. Bé, doncs vostè, si és del PP, també discutix que en este senyor, si vol que vinga la inversió a Benicarló. No es pot quedar callat ahir sentat a la taula. Jo crec que aquestes coses, què passa? Que no tenim polítics ara en aquests moments que hagin reivindicat, i per tant ens pues, han quedat sense res. Però això no està passant ara només, ha passat anteriorment. Jo antes parlant del boulevard. Per què a Benicarló han fet van fer esta primera fase del boulevard, que penso que pujar 1.700.000, i altres pobles al costat, però en el que estem ara, aquí s'han gastat 7.000 milions d'euros per part de l'Estat. Això, el problema del boulevard és que en un principi, que no sé qui ho va negociar a Benicarló, no sé si ho va negociar l'època última de Marcelino o la primera de l'alcaldessa Charo, però qui ho va negociar malament. Perquè resulta que a Benicarló dos xavos i el poble costat va fer el mateix, doncs multiplicat per 200. Això està mal negociat. Claro, després allí pues, diu, és que el nostre boulevard és una xapussa, està molt feo, no mos agrada. Claro, que, que vostè, és que ahir hi havia calderilla per fer el boulevard. No podíem ni expropiar una finqueta per ficar la rotonda al mig de la Nacional. Com, quin boulevard hem de fer? Això s'ha de tenir que negociar correctament. És més, jo crec que això s'ha de tenir que negociar conjuntament Benicarló i Vilarós, i fer tot un boulevard des de allà baix a la ratlla del terme de Benicarló, al costat del Family, fins al final de Vinaròs, i fer tot el que és esta Nacional 340, tot una espècie de boulevard, que això s'ha de tenir que negociar i fer algo conjunt entre Benicarló i Vinaròs. Jo crec que molts de serveis, moltes coses, si es parlaren entre els pobles de la comarca, faríem moltes més coses positives. Jo no tindria mai cap inconvenient en parlar en l'Ajuntament de Vinaròs o en l'Ajuntament de Península per a fer coses conjuntes que podrien beneficiar a tots els ciutadans. I això, sin embargo, aquí no s'ha fet. I la prova evident és que cada un va anar a negociar a Madrid el seu trosset de boulevard, un rel de Vinaròs.

0: dia a tots i a totes. Avui, 24 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així a la ràdio es comencem en Vinaròs, i és que la regidoria d'esports intensifica el manteniment i la renovació de les instal·lacions esportives municipals del municipi. L'Ajuntament ha incrementat de forma exponencial la inversió en infraestructures esportives durant els últims dos anys i mig, sense comptabilitzar la construcció del nou pavelló poliesportiu de l'Avinguda Leopoldo Querol. La regidoria continua avançant en el seu compromís de millorar, renovar i dignificar les instal·lacions esportives municipals després d'anys de deteriorament progressiu d'una evident manca de planificació en matèria de manteniment, revisió i substitució de materials. Des del departament es remarca que moltes de les infraestructures esportives municipals presentaven deficiències acumulades pel pas del temps, l'ús intensiu i una falta de política estable, de control, supervisió i renovació. Una substitució que feia necessari actuar amb decisió tant per a garantir la seguretat dels usuaris com per a facilitar una pràctica esportiva més adequada en les diferents modalitats que es desenvolupen als espais esportius municipals. I ens anem cap a Sant Jordi, i és que avui, 24 de juliol, comencen les festes majors del municipi. Parlem en la regidora de festes, Lara Cruselles, sobre com seran aquestes festes d'enguany.
1: La veritat que nervis, però amb molta il·lusió. En principi sempre genera neguit, perquè quan arranques vols que tot isca bé, però una volta passarà avui la presentació ja anirà tot rodat.
0: Quines diries que són les principals novetats d'enguany?
1: Bueno, l'essència és sempre la mateixa. Mantenem el que són les tradicions més potents, els bous, les nits d'orquestra, musicals, esdeveniments per a nens, homenatge als nostres majors i, per suposat, el dia del patró en la seva missa, la dansa. Uh-huh. Però enguany sí que és cert que en l'àmbit musical per primera volta portem un camió escenari per al musical i per a la darrera nit d'orquestra el segon dissabte.
0: I parlant de coses...
2: Pues este festival de música que barba de Peñíscola, per a vosaltres la veritat és que és un dels projectes prioritaris i que a més és important destacar que comptem en la col·laboració de Diputació de Castelló i també de l'Ajuntament de Peñíscola, i que és important tindre'l consolidat al municipi de Peñíscola, però que també és programació per a tota la comarca i per a tota la província. I a més en un espai tan emblemàtic i important a nivell històric com és el Castell del Papaluna.
0: I tant les coses comencen com acaben, i és que parlem en el director del Festival de Teatre Clàssic de Peñíscola sobre com va ser, i ens fa un balanç del que van ser aquestes dues setmanes de Teatre Clàssic a Peñíscola.
3: Pues yo creo que ha sido un balance muy positivo porque hemos tenido más espectadores que ningún año y también porque hemos habilitado espacios alternativos que nunca habíamos usado y han funcionado súper bien.
0: Uh-huh. Bueno, han sido 5 llenos absolutos, cerca de unos 2.200 espectadores. ¿Se han superado las expectativas?
3: Bueno, nosotros tenemos un público muy fiel, entonces yo creo que más que superar las expectativas, nosotros aspiramos a mantener las que teníamos, porque tenemos una ocupación muy alta, entonces siempre luchamos porque la información llegue lo mejor posible. Pero ahí sí que es verdad que tenemos que estar súper orgullosos porque este año hemos iniciado una serie de colaboraciones con el comercio local, uh-huh. también que creo que han funcionado muy bien, con la librería París, por ejemplo, que han hecho un set del festival y estaban a la venta los textos de las obras que se representaban en el festival.
0: I ens anem a Benicarló, on el regidor de Benijatlum, Juan Pascual Sorlí, ens parla de la manca d'ajudes que pot tindre el municipi per part de la Generalitat Valenciana.
4: És que la Generalitat en Benicarló mos ha tingut totalment abandonats. En Benicarló no hi ha hagut inversions reals de la Generalitat. I ja no dic només pel tema del Ramon Cid, que també, sinó per altres temes. La Generalitat, jo recordo un dels primers viatges que vam anar l'alcalde i jo a València, va ser per el tema del pont sobre el Barranquet. Uh-huh. El primer viatge van dir que sí, que el farien, però el segon viatge molt van dir que no el farien, perquè diuen, no, és que això és una carretera que és local, això no és un tema de la Generalitat.
5: Aquest estiu la música té cita amb el mar. Del 24 al 26 de juliol, les cases del Canar acull una nova edició de La Mar de Música. Tres concerts amb artistes de primer nivell, música clàssica i tast de vins en un escenari únic davant del Mediterrani. Essències Quartet obrirà el festival amb un espectacle que fusiona música espanyola i dansa. El Quartet Singular oferirà un viatge per les grans obres de la música de cambra. I la pianista Paulina Dumanaite tancarà el festival amb un recital ple de sensibilitat i virtuosisme. La Mar de Música del 24 al 26 de juliol a les Cases d'Alcanar. Consulta tota la informació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar.
6: Aquest estiu, la festa t'espera a Panoràmica. Del dimarts 11 al dissabte 15 d'agost, viu les festes d'estiu 2026. Amb activitats infantils, esports, el dia de l'aventura, orquestra, tardeo d'estiu i nits per a compartir, conviure i gaudir al màxim. Vine amb la família i els amics i fes que aquest estiu siga inolvidable. T'esperem! Un missatge de l'Ajuntament de Sant Jordi.
7: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
8: San Mateo, cae el sol.
9: Tardeos chill en el jardín de bodegas Besalduc Valls en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
10: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
0: I en matèria d'incendis parlem en David Vicente, diputat provincial del Consorci de Bombers a la Diputació de Castelló, que ens parla de les campanyes que es fan abans de l'estiu sobre la prevenció d'incendis.
11: Bueno, pues sí, la pregunta és que dius que si els incendis s'apaguen a l'hivern, pues sí, podríem contestar per sí, però també s'apaguen a l'estiu, no? Perquè ho estem veient també aquests dies. Però sí que és veritat que l'incendi com a tal no comença a treballar-se en hivern, en aquesta previsió que fem des de tant del Consorci de Bombers com des de Diputació en aquestes brigades de mitigació que tenim contratades, que estan treballant tot l'any. Estan treballant tot l'any en els municipis on tenen un alt risc d'incendis i a més pues, també estan protegint totes aquestes franges perimetrals que estan a la vora dels cascos urbans i de les zones on estan habitades. Uh-huh. A més d'aquestes brigades de mitigació, també des de que vam entrar en el govern provincial, Marta Barratxina, van ficar en marxa unes altres brigades que són les BRAF, que són les brigades també, que també fan treballs forestals, però també ens ajuden aquestes brigades a poder repassar quan hi ha un incendi. Aquestes brigades són les que repassen el perímetre.
0: I en matèria de turisme parlem amb Francisco Javier Rivera, director del Gran Hotel Peñíscola i president de l'Agrupació Empresarial Turística, i ens parla pues, del balanç que s'està fent ara al mes de juliol sobre l'ocupació a Peñíscola.
12: Bueno, la verdad que no nos podemos quejar. El verano está funcionando relativamente bien. Es verdad que entre los calores y el mundial, pues el volumen de reservas pues sí que ha ido a otro ritmo del que estábamos acostumbrados estos años atrás. Pero bueno, finalmente los objetivos que nos teníamos planteados, por lo menos para este mes de julio, que le quedan muy poquitos días, pues se están cumpliendo satisfactoriamente. Y las previsiones para el mes de agosto pues van viento en popa.
0: I passem amb les farmàcies de guàrdia. A Vinaròs, farmàcia Ferrer, a la plaça Sant Antonio número 34, i a Benicarló, farmàcia Benicarló, avinguda Iecla número 6. Que passeu un molt bon cap de setmana i que gaudiu de les festes a Sant Jordi.

0: Viu la tradició del Vall Pla, la desfilada de carrosses i el deliciós tombet de bou. Vibra amb l'emoció dels bous serrils de Moreno Serna i Sergio Centelles. I no et perdes la nit màgica de Xarxa Teatre, les millors orquestres i el millor ambient. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el teu lloc és Tírig. Viu les nostres festes. Organitza l'Ajuntament de Tírig.
1: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínic a Tortosa, Clínica Dental Montsià a Amposta i Clínica Dental a Zahar a Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte...